0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: En el corazón de Sátiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional sativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Sátiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
2: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días, Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es o visítanos en la red Kia de la provincia de Valencia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: ¿Sentiu el so dels passos? La música que fa vibrar el carrer? Del 10 al 13 de setembre, Atzeneta d'Albaida es vestix de glòria amb les festes de moros i cristians. Entradet és la grandiosa entrada, la nit de l'olla i molta germanor. Diu la tradició, la història i l'emoció d'un poble en festa. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals i vine a gaudir amb nosaltres. Moros i cristians d'Atzeneta d'Albaida. Vos hi esperem.
5: Jefe, ¿un nomikai?
6: ¿Un nomike?
5: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
7: Iniciativa La Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando ¿Nomikai? Y acaba diciendo ¡otro cremaet! Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
8: Et sona la marca Ser Empresarios?
9: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
8: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
9: I què cal fer per apuntar-se?
8: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
10: Ahora los artistas también cuentan en WhatsApp. Suscríbete a nuestro canal de los 40 y no te pierdas nada de la actualidad musical. Ontinyent 95.3.